0: Oxita, s'ha dit tirar les boles en mai punta, que ganya un pastís en un clopella, a l'humor dels platanes tu va pla, a tots la veu l'oïdo mas, si com ho prenes passeig, trapas qui comprenas.
1: L'Upeiru, com ho sabés, és un drôle dels mai a l'Userpitz. Aquell jour, en l'ouvesa en tourna de l'espissario amb une pugnada de caramels, la Maria, une vésine, fuguet plan estounade per son biais de l'Utxuka. Mas is pensas pa, picho, li diguet. Es pa kumako que se tchuque los caramels? Abans de lo boutar la bouc, se cal levar lo papier? Es possible, respondet lo gafet, mas si eu prefere l'Utxuka kumako. Ambe lo papier? E perqué? Kumako? Durant mai longtemps.

Depuis quelques temps, toutes les voisines se tracassaient par le rebusclou. À cause de Vesio qui avait l'esprit tribulat et qui perdit la babarotte. À quoi avait commencé quand son nazi lui avait baillé un coup de paix dans l'embunil. Depuis, le pauvre s'imaginait que ses oreilles s'allongaient. Cada cop que rencontrava qualcú, demandava: «Trobes pas que són més longues que hier?» E com voglio pas avere les oreilles com les d'un ase, Dio sap ce que podio trobar per la zempatxa de s'allunga. Aco lo casinava tan fort que lo paure deperissió a vista d'ell. Avio una tan marido caro que lo jacutin venen a lo rescontra li demando: «De que jo que va pas mon enfant?» «Ah, men parles pas, m'arribo qui conde terrible. Hai una carota que buta din l'oreia d'esquerra.» «Una carota?» s'exclama lo jacutin plan estonat. «Te, vejo, la vises pas?» «De segur que la vesi», respon Jacutin, que sa plan que cal pas contraria qualcun que l'esperit destimbolat. «E mai es mai, que bella aquesta carota! Per què te carcagno per acord?» «Justament, so que me carcagno es qu'une carota bute aquí, per la bona razón que hi havia seminat de rabos.»

Depuis quelques temps, toutes les voisines se tracassaient par le rebusclou. À cause de Vesio qui avait l'esprit tribulat et qui perdit la babarotte. À quoi avait commencé quand son nazi lui avait baillé un coup de paix dans l'embunil. Depuis, le pauvre s'imaginait que ses oreilles s'allongaient. Cada cop que rencontrava qualcú, demandava: «Trobes pas que són més longues que hier?» I com no vull pas haver les orelles com les d'un ase, Déu sap ce que podia trobar per la empatxa de s'allonga. Aquò lo casinava tan fort que el pobre deperició a vista d'ell. Havia una tan marida cara que lo jacutin venen a lo rescontra li demando: «De que jo que va pas mon enfant?» «Ah, men parles pas, m'arribo qui conde terrible. Hai una carota que buta din l'orella d'esquerra.» «Una carota?» s'exclama lo jacutin plan estonat. «Te, vejo, la vises pas?» «De segur que la vesi», respon Jacutin, que sa plan que cal pas contrariar qualcun que l'esperit d'estimbolat. «E mai es mai, que bella aquesta carota! Per què te carcanyo per acor?» «Justament, so que me carcanyo es qu'une carota bute aquí, per la bona razón que hi havia seminat de rabos.»